0: Habitualment en aquest programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
1: Josep Martínez, miembro de Car Revolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.

La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.

0: El Déu de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Abrimos esta edición hablando sobre la primera huelga general indefinida de la educación pública no universitaria en la Comunidad Valenciana desde 1988. Buenas tardes, Adalí Martínez.
1: Hola, Enrique. Desde el pasado dilluns, el professorat manté una vaga educativa indefinida per defensar una educació pública digna i de qualitat. Al respecte, escoltarem les paraules de Lluïsa Cifre, professora de l'IES Benicalap, i Joan Vinya, alumne de l'IES Lluís Vives. Benvingudes i benvinguts al Déu de Santa Teresa, el programa de ràdio de Car Revolta.
2: Gràcies per fer-vos ressò d'aquesta vaga indefinida protagonitzada pel professorat valencià, que ja ha esdevingut històrica per l'ampli seguiment que està tenint. El que demanem no és ni més ni menys

0: e la millora de les condicions de l'educació pública, tant per a nosaltres, docents, com per al nostre alumnat. Volem menys ràtio a les aules, més recursos per atendre la diversitat, més professorat i més rapidesa en les substitucions, menys burocràcia, la millora i condicionament de les instal·lacions, tant a nivell climatològic com de renovació de, per exemple, els centres afectats per la Dana. Unes lleis que no arraconen ni discriminen el valencià, sinó tot el contrari, i la recuperació del poder adquisitiu perdut els últims anys. I la veritat és que en aquestes jornades que portem de vaga hem arribat on no pensàvem que arribaríem. Hem pres consciència de la nostra força i vos assegurem que tenim la voluntat de no defallir fins que aquesta conselleria per fi ens escolte. Gràcies per escoltar-nos vosaltres.
1: Bé, bàsicament des de l'alumnat fem vaga perquè entenem que tenim dret a rebre una educació digna i de qualitat, i el que estem rebent no és una educació digna i de qualitat. Per a començar, perquè no tenim prou professorat per a atendre a tot l'alumnat. Un professor que s'encarrega de 35 alumnes no pot atendre correctament a tot l'alumnat i totes les necessitats que té, perquè a part de professorat, personal d'orientació especialitzats en l'atenció a la diversitat, no n'hi ha en orientadors. En el nostre centre són 1.000 alumnes i n'hi ha 4, un orientador per a 200 alumnes, no pot atendre a tots els alumnes. I en tercer lloc, perquè necessitem unes infraestructures dignes. No tenim unes infraestructures. No podem donar classe en aules a 35 graus, sense ventiladors. En un centre de 1.000 alumnes n'hi ha 4 ventiladors i funciona un. En un centre no se'm està, duem 2 setmanes que se'm està allà la llum pràcticament tots els dies. I si no, no es pot donar classe. Nosaltres anem a la vaga i anem a fer tot el que siga per a donar suport al professorat. El dilluns passat farem una cadena humana a l'alumnat i el professorat del Vives, al voltant del centre. I per a demà anirem tots a la concentració, anem a intentar plenar de verd i de llaços verds tot el centre, aprofitant la visibilitat que té el Lluís Vives. Demà tots a la mani.
2: Avui tenim un programa carregat de continguts. En primer lloc anirem amb l'entrevista que Josep Martínez farà a Manuel Lejuan, autor del documental Las tres muertes de Teófilo del Valle, amb qui parlarem sobre l'esclariment de l'assassinat ocorregut l'any 1978 enmig d'una mobilització laboral. Tot seguit tindrem la secció musical Roja al calendari, tancarem el programa amb l'agenda de Carrevolta per als pròxims dies.

Arriba el torn de Roig al calendari, que avui no s'allunyen molt de Carre Volta, ja que parlarem del Festival Etnomúsic, que del 7 al 30 de maig tindrà lloc a l'Etno, Museu València d'Etnologia. En aquesta 23a edició, el certamen seguirà apostant pel folk fusionat amb altres gèneres. La programació va començar ahir amb un concert de Magali Sare dedicat a la força dels cants tradicionals de les dones europees. El 21 de maig actuen les occitanes Cocanya, el 24 és el torn de l'espectacle familiar de Rodamons, el 28 Crama ens portarà sons inspirats en les tradicions gregues i valencianes i el 30 de maig Gala i Ovidio ofereixen un viatge des de la tradició gallega cap a terrenys innovadors a través del pop i l'electrònica. Fora de maig i de València, l'etnomúsic arribarà a la Casa Bernal de la Pobla de Vallbona, on el 21 de juny actuarà Citra i el 26 de setembre Viguela clourà el cicle de concerts a la Casa de la Cultura de Iàtova. Com hem dit, el 21 de maig actuarà Cocanya, duet de Tolosa de Llenguadoc, que revoluciona la música tradicional occitana barrejant la polifonia hipnòtica amb pulsació dels tambors de cordes i les percussions corporals. El 2026 van publicar Fiamme Folklore, on les dues artistes opten per un folklore subversiu, en què les pràctiques populars desacreditades i menystingudes durant tants anys qüestionen ara la idea de modernitat. El cant tradicional explica el present en totes les seues dimensions, les polítiques i les poètiques. Escoltem Remenanuec, on s'invoca un motiu de la mitologia occitana, un cavall màgic que és cavalcat per moltes dones i recorda l'esperit de les primeres manifestacions nocturnes de dones poderoses cridant «Volem sortir al carrer sense por ni protector».

0: Ara anem amb la programació de Carrer Volta per als pròxims dies. Des d'ahir fins al 5 de juny es podrà visitar en la cafeteria i la primera planta l'exposició de Maria Martín Gallego Entre sol i horitzó, variacions del paisatge en trànsit. Dissabte 16 de maig a les 8, concert de Malaleman. Dijous 21 de maig, concert de Los Darwin. Divendres 22 de maig, concert de Carrera Blanca organitzat per Ruido Rosa. Dimarts 26 de maig a les 7:30, com cada dimarts de final de mes, tertúlia d'arquitectura. Dimecres 20 de maig a les 7, presentació del llibre Redimir i adoctrinar, el Patronato de Protecció de la Mujer 1941-1985 de Carmen Guillén. Carmen Guillén, professora de la Universitat de Castilla-La Mancha, és de les primeres investigadores que van centrar el seu esforç i la seva tesi en esta institució repressiva. Estarà acompanyada per Marta García i Maria Palau. Organitza Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme, Editorial Crítica, Dissex i Carrevolta. Dijous 28 de maig a les 10, Confer del malestar, una força del pensament. Conversa del filòsof Amador Fernández Sabater amb Javier Erro, Wenceslao García, Rafa Tormo, Lucía Gómez i José Luis Villacañas. Dijous 28 de maig a les 8, concert de Pájaro Vampiro organitzat per Ruido Rosa. Ara Rosa Oltra vos parlarà dels tallers que oferís Carrer Volta aquest trimestre.
1: I ara la informació sobre els tallers permanents que podeu trobar al Carrer Volta. Tenim el curs de valencià, curs de llengua i història i cultura. Si voleu aprendre o millorar el vostre valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, aquest és el vostre taller. Tots els divendres de 10 del matí a 11:30 del matí, impartit per Manel Pérez. Taller d'art per adolescents, coordinat per Isabel Guirao. Serà els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Taller d'art per adults. Serà un grup dedicat a promocionar tallers artístics autoinclusius, il·lustració, poètica de l'art, dibuix al natural, narrativa visual i tècniques pictòriques orientals. Serà els dissabtes quinzenalment de 11 del matí a 1 de la vesprada. Taller també impartit per Isabel Guirao. Finalment, tenim els tallers de ioga. Tenim dues classes. La classe de Yug Yoga, els dimecres de 9:30 a 11:30 del matí, impartit per Flori, i les classes de ioga dinàmic, els dilluns de 7:45 a 8 de la vesprada i els dimarts i dijous a les 2:30 de migdia, impartits per Quero Romero. Podreu trobar tota la informació actualitzada dels nostres tallers, així com els telèfons o correus de contacte i les aportacions o preus en el nostre web www.carrevolta.org/tallers.

Amics, amigues, fins ací el programa d'avui. Com sempre, amb les mobilitzacions populars. I recordeu, el professorat lluitant també està educant. Oh,